300.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Catalunya Ràdio.
1: El papa demana davant d'un milió de fidels actualitzar la fe.
2: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar.
1: Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.

és elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Des de fa un temps, les asseguradores constaten que les persones de menys de 40 anys deixen de contractar assegurances perquè no s'adequen a les seves etapes vitals.

0: Crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund, el crani molt més ràpid que la capacitat de governança.
1: Oceans Gardeners és una organització que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall. El seu fundador, Vicent Chalias, aposta per un canvi radical de model.
2: El turisme responsable és una plaga i ara tothom vol interacció amb la gent local. Volen menjar.

0: cor, quin tro i ziga-zaga. I arriba, arriba el tro, i arriba el tro, arriba el tro. Benvingut del 100, 100 victòries per Marc Márquez. Increïble, històric, històric. Quedeu-vos amb aquest moment, perquè un paio com aquest no sé si es tornarà a repetir.
1: Doncs història la que vivim al Catalunya Migdia Esports amb aquesta victòria número 100 de Marc Márquez en una jornada rodona per ell, ja que el líder Marco Bezzecchi, també implicat en una caiguda a l'inici, no ha sumat punts. Comença la remuntada del tro de Cervera, ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, quan passa un minut de 6:45, quan nosaltres agafem aire fent una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem, perquè hem d'anar a Vigo, hem de parlar de les eleccions del Madrid, d'hoquei patins, de tennis i de tot el que falta.

no em va acabar d'agradar, però era l'única possibilitat. Va ser el meu primer analista, que va ser el doctor Pere Folmateu, que havia estat en el seu moment, no sé quin càrrec, però era un càrrec, militar del 36 al 39, i el doctor Folmateu va ser el meu primer analista, i a partir d'aquí vaig continuar estudiant i vaig continuar treballant.

0: de la Colònia Güell.
1: La meva història és per la cripta de la Colònia Güell. En aquest poble jo no he vist ni viscut mai, però sí, el meu pare era fill d'allà. Allà vivien els meus avis, els meus tiets, les meves cosines. Allà vaig tenir